0: El mes de juliol és un mes ben important per a les festes, per a la tradició i per a la cultura de Moncofa i un dia com avui, un dels més importants de l'any, perquè avui es produeix ese desembarcament de Santa Maria Magdalena a les 8 de la vesprada, una festa d'interès turístic provincial que ja s'ha convertit i que és una tradició molt, molt antiga, molt arrelada i, a més, molt visitada no només pels seus veïns, sinó també per els turistes i els veïns de la província de Castelló. Així que avui anem fins Moncofa a saludar el seu alcalde, Venceslaus. Alcalde, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com va, alcalde, les festes de juliol i les festes en honor a Santa Maria Magdalena i a Moncofar?
1: Pues les festes van molt bé, la veritat és que molt bé, i ara pues, així ens has pillat a vora mar, ultimant ja els últims tràmits i supervisant tot per a aquest desembarcament, que conforme tu has dit, pues serà esta vesprada a les 8, i que pues, commemora l'arribada de la imatge de Santa Maria de Magdalena ja fa ni més ni menys que 603 anys, en el 1423.
0: És de veres que fa 3 anys celebràvem ese 600 aniversari d'una de les festes més arrelades de la província de Castelló. A hores d'ara ja està tot preparat, alcalde?
1: Sí, la veritat és que bueno, estem començant a tallar ja carrers, a tallar pues, així, la zona de la platja, i, pues, perquè pues, la seguretat ha de ser una prioritat i pues, recordem que n'hi ha anys que pues, així ens juntem quasi 10.000 persones. La veritat és que pues, és un event multitudinari dels més grans que tenim en la població, per no dir el que més gran, i també, per supost, va ser pues, és el més emotiu, també.
0: A les 8 es produirà ese desembarcament. Jo crec que aquesta imatge la tenim tots els veïns de la província de Castelló en la retina, com es desembarca, com els mariners s'arromanguen els pantalons per baix dels xenois i li donen forma, no? Jo crec que per a vosaltres serà un dels dies més emocionants de tot l'any.
1: Així no és, perquè avui pareix ser que la mar està tranquil·la, però el desembarcament té lloc, estiga la mar tranquil·la o estiga
0: esticada.
1: Bueno, realment, pues, fa 2 anys que ho vam haver de suspendre, perquè estàvem en una alerta roja i pues, se mos ha demostrat que n'hi ha que anar molt cuidadós en aquests aspectes. Però pues, la imatge, per qui no ho sàpiga, se carrega en una barca en el port de Burriana, se porta a la platja de Moncofa per la mar, i la deixen pues, dins la mar on els mariners, la gent del poble vestida de mariners, pues, la trau a vora mar i va en provessó. I també pues, recordant aquesta tradició marinera del nostre poble, que fins al 1970 o 70 i poc encara tenia barques i tenien veïns que hi feien a pescar i se guanyaven la vida pues, també pues, en el peix. I també pues, som una població pues també amb un passat mariner molt, molt important.
0: Ojalà, alcalde, vesquerem encara aquestes barquetes amarrades ahir a vora mar a Moncofa, eh?
1: Encara tenim alguna, però està convertida en algo pues, ornamental.
0: En plantetes, no?
1: Sí, efectivament. Tu ho coneixes.
0: Sí.
1: Així no són. Ixes són barquetes de les que en els últims temps encara eixien a pescar. Així.
0: Doncs, aquesta tradició marinera que avui recordarà amb aquest esclafí de la festa, que per cert també té un castell de focs d'artifici esta nit per posar també tot aquest color a una festa com la d'esta nit.
1: Clar, efectivament, la Santa Maria Magdalena és la patrona del poble, per entendre-vos, des de la festa major va ser ahir, però avui és, la festa se desenvolupa tota pues, així en el que és el grau, i conforme tu has dit, tenim la missa professor, el desembarco, a continuació tindrem també pues, ixe castell de forces artificials a la vorera del Mediterrani i un ball amb orquestra pues, així en el centre. Es tracta pues, de commemorar ixa arribada de la imatge i fer extensiva pues, la festa del nostre poble pues, al nostre grau, que també té en agost pues, les seues festes patronals, que són les de Sant Roc.
0: No pareu, però,
1: som
0: clar.
1: Som tot tu.
0: No, clar, i a més, aquestes festes que estan extenent-se fins l'últim dia de juliol, si no m'equivoco, alcalde, perquè fins divendres que ve encara teniu tinglau per allí.
1: Efectivament. És que així pues, ens agrada crear moltes activitats. També, pues, això, som coneguts Moncofa, mar d'activitats, pues, perquè la gent pues, ja està en època de desconnectar i fem activitats, pues, la gent ho sap, per a tots els públics, per a totes les edats i per a tots els gustos.
0: O sigui, totalment.
1: Fàcilment podem estar fent 2 i 3 activitats diferents el mateix dia Entonces la gente pues te va a triar y bueno, mira, pues que estén contentes, que la gente también pues disfrute.
0: Doncs desitgem moltíssim, alcalde, que disfruteu sobretot d'aquest desembarcament d'esta vesprada tan bonic i que desperta tants sentiments allí a Moncofa. Que visca Santa Maria Magdalena, la patrona de Moncofa, i gràcies per agafar-nos avui el telèfon.
1: Gràcies a vosaltres.

0: la possibilitat de m'acertar en aquesta decisió.
1: Bueno, es deia que si en el cable tenim darrere de la càmera, o sigui que dona fe, no?, d'aquesta situació. I a més també, parlant de patrimoni, heu posat un reforç també per a l'atenció en el Museu de la Reial Fàbrica, si a l'Alcora. O sigui que també esteu apostant, no?, per aquesta part de la cultura i el patrimoni de la mà també durant l'estiu, podem dir.
0: Sí, nosaltres al final la nostra província sabem que és una província amb un turisme molt important de cara a l'estiu. Està clar que jo sempre dic el mateix, la gent durant el dia pues, se'n va més a les platges, les coses conforme sigui, no? Però sempre te pot pillar un dia núvol, no? Un dia, estos dies de fet estem veient lo que mis dies comença a entordar-se el dia i ho ha una tormenta, per tant, pues, bueno, al final tenim molta proximitat de cara a les platges, ja que tenim en compte que en 25 minuts ens plantem en la platja del Grau de Castelló, no?, per exemple, i per tant també sempre pensem que l'Alcora pot ser un bon escaparate pues, per a aquella gent, no?, que va disfrutar-se de les seves vacances pues, un dia inclús quan acabe de la platja, o evidentment un dia que no és el dia, pues, conforme s'esperaven que puguem vindre a visitar, pues, en aquest cas, el nostre museu de la ceràmica i també el que és la Reial Fàbrica. I aprofitant, no?, també les ajudes que troba la Diputació de Castelló pues, per a, que de cara als estius, no?, puguem reforçar aquesta atenció als turistes, pues, nosaltres, evidentment, ens agafem de totes les subvencions per a fer lo possible i així pues, també puguem ampliar el personal.
1: A més, me deies, no?, que el municipi o que els veïns del municipi ara a l'estiu pues, se'n van a la platja, alguns se van també a altres pobles, però estic segura de que el dia 21 d'agost estaran tots els veïns i veïnes així a la localitat de l'Alcora per començar les seues festes, així que tenim que saludar en aquest cas a la regidora de festes, a Vanessa Pérez, per a que ens conte, bueno, què tenim preparat per a que els veïns i veïnes que han emigrat de vacances uns dies puguen tornar el dia 21 d'agost.
2: Hola, buenas. Pues mira, la veritat que començarem el divendres 21 en la inauguració de les exposicions, val? Que ne tenim unes quantes, tenim la de Cartells, la de la Caixa Rural, el museu, la de la Il·lustre i alguna més que a lo millor hem deixat ara mateixa. I després començarem el dia, bueno, ens en demà el dia 22 seria el dia gran, no? Començarem la proclamació de la nova regina, de les festes. I així ja m'emprenem la setmaneta, el diumenge tindrem paelles, que és un acte molt multitudinari, ¿vale? I després el dilluns ja passarem el xupinazo i el paiporta, que també és un acte que és molt esperat per tots els veïns.
1: Bueno, una festa que estarà fins al 6 de setembre, és a dir, moltíssims dies de festa, ja que agafar energia, no? Podem dir que hi haurà festa com a tal, hi haurà gastronomia, hi haurà tradicions, hi haurà cultura, comentaves una miqueta de tot.
2: Sí, la veritat és que tenim de tot. Vull dir, té actes per als xiquets, concerts, també tenim la setmana intensa de bous, la Processó del Cristo, bueno, tenim un poquet de tot.
1: Bueno, i per darrere de teua, sí, a la taula, Balma, a Parisi, me estaba mirando un poco nerviosa, con la cara un poco de decir, estaba contando los días que quedaban, Balma, como reina de las fiestas. Bueno, todo preparado, estamos nerviosos, discurso ya acabado para ese día.
3: Hola, buenas. Sí, mira, ya llevo, obviamente, llevo pues un año preparándome ya, con muchas ganas, obviamente, mucha gente pues preguntándome, mucha gente que conozco, mi abuela también, súper emocionada. Mi abuela, pues, la que más me ha apoyado, obviamente, igual que mi tía. Y con muchísimas ganas, sí, ya queda poquito. Y nada, súper bien.
1: Preparado todo, tenemos, vamos, cada detalle, ¿no?, de ese traje, de esos días. Estamos preparándonos también enérgicamente porque son muchísimos días los que tenéis por delante.
3: Muchísimos, muchísimos. Tenemos que también descansar porque si no, claro, obviamente, tantos días, hay que disfrutar al máximo también.
1: Samuel, ¿qué significan las fiestas del municipio de la Alcora, ¿no?, las fiestas en honor del Cristo para los vecinos y vecinas?
0: Bueno, son las festes grans del poble. No son las festes patronals, ¿vale?, perquè el nostre patró és Sant Cristòfol, però sí que són les festes grans del nostre municipi. Conforme han dit, som dies de festa i moltes vegades jo quan parlo fora de la província, fora de l'Alcora, me diuen, bueno, sí, però tindreu uns dies laics i després tindreu de festa. I no, tots els dies són de festa. I dic, inclús la setmana que se coneix com la setmana cultural, de cara als que estem vivint les festes des de dins, tant la corporació com, evidentment, la Cort d'Honor, és una setmana inclús més intensa que la següent, perquè la següent sí que és de festa, és de bous, és d'orquestes, i si un dia no t'he vist, que des en casa no vas. Però la setmana cultural, ja que complim tots els actes, ja que han anat tots els puestos, i la veritat que és el que també la fa més especial, perquè al final l'altra setmana és el que se fa en tots els pobles que hi ha festes. En canvi, la setmana cultural sí que és una setmana molt nostra, no? A més, enguany, per exemple, el concert de la banda serà també molt especial, tots els anys és molt especial, però enguany actua el Junt de Mocedades, per tant serà un espectacle molt bonic també. Y